0: con lo que estás viendo de segunda.
1: Bueno, lógicamente salimos con esa vitola, es decir, por la propia propiedad dijo que somos un equipo de primera y segunda, entonces no vamos a andar ahora achicando las posibilidades. El Mallorca tiene que estar ahí arriba, lo que pasa es que poco a poco tiene que ir mejorando. Hay mucha gente nueva, se tiene que ir acoplando todos los jugadores, hay que darles tiempo. Ese tiempo lo tenemos de ventaja porque realmente vamos muy bien clasificados. El entrenador podrá trabajar más tranquilo y los jugadores exactamente igual. Se han quitado esa presión inicial. De momento ya no la van teniendo. Yo creo que el equipo, sobre todo con el Sabadell, vimos un equipo muy mentalizado, que a pesar de tener calidad, corrió más que nunca.
0: Vilchez, en 20 segundos, ¿está el Mallorca en el top 2 de favoritos para subir?
2: Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Pero, como dice un buen mallorquín, han contado.
0: Veremos qué pasa. Fortu y Vilchez, gracias por estar con nosotros este mini ratito hablando de el Mallorca, un programa que supongo que estuvisteis vibrando ayer los dos con Enric Mas, hoy se ha llevado todo el protagonismo el de Arta.
2: Por supuesto, enhorabuena.
0: Un abrazo, chicos.
3: Hasta luego. Adiós.
0: 3:55, mejor que Fortu, mejor que Vilchez, mejor que Morla, mejor que Servidor, solo queda Esberro.
4: De la nada surgió Pep Esberro, gran crack, un influencer mallorquinista con estilo y con swag.
5: Bones tardes, mallorquinistes. Ses fuentes ufanes han brollat. El davanter del Mallorca, que a 80 minuts per Ainales Alegria i 10 minuts per Jan Haaland, va resoldre un partit que per moment va ser desagradable i tot. Ses fonts o fuentes ufanes de vegades brollen només un pic cada any. Esperem que no siguis cas de Nadri Fuentes, que pareix que ja s'ha destapat i que el ritmo no va parar. I és que estava en el seu hàbitat, perquè el camp sí que apareixia una font, tot encerquiat. Encara quan ell, quina puta mania en sa manguera, vengui a rellar i vengui a rellar de més. I clar, llavors li fot damunt sa senyera de sa diada, pues clar, ja no li pegui el sol, ni s'oratge, no s'aixuga, ni un collons. I llavors, mira, així va ser la cosa, que va passar llavors a l'helicòptero, i quan s'anava a tirar per a caidista va dir, això, esto parece la bufera, i no se va tirar. El Sabadell, que rima en caga un d'ell i batua d'ell, té molt de número de sortir una berroglosa o una berrovellancica de temporada. Va pressionar molt amunt i va jugar valent, dominant per moments el partit. Segurament això va ser la seva creu, com el seu propi nom d'escamp indica. Per nova creu alta, Arde deixar metros a l'esquena de la defensa o un búfalo en estampida, com en Fuentes. Imparable a camp obert i un poquet torpe amb espai reduïts. Una cosa que he de reconèixer, que no vaig veure venir, era que un equip que està ple de centrocampistes és que millor passa la pilota, sigui porter. Nernau Tenas, que va fer un gran partit aturant totes les pilotes perilloses que li varen arribar i participant activament a l'inici del joc de l'equip, incluint la bomba que va deixar en el nostre búfalo tot sol davant el porter a 1-0. Un porter simpàtic, en carisma, que va demostrar ahir a Son Moix que és capaç també de fer grans partits. Un porter que dona més assistències que en Dardé i té més Champions que en Mbappé. No és cap broma, ben per això. El Sabadell va ser un rival incòmodo que pressionava i no mos deixava jugar. L'altre, Adrià Nostro, ja sabeu lo de l'equip A, va tenir una gran ocasió, però després de retallar molt bé el seu marcador, el seu remat va ser rebutjat per una altra defensa i l'ocasió va passar de l'ISO. El nostre mallorquieta segueix deixant dubtes i esperances a parts iguals. Per assenyalar coses positives, per ser positius, una cosa és, per exemple, que no necessitem jugar molt bé per guanyar partits, principalment dins que nostre. Un altre és que de 5 partits de Lliga, en 4 han deixat la nostra porteria 0, i això és molt important. I un altre, que estic segur que vosaltres no havíeu pensat, és que sí, quan obri el mercat d'hivern, ben que ni el lateral drets, ni l'entrenador mos convencen, sempre podrem fitxar en en Mafeo i en De Michelis, que igual per Nadal està en Esparo, que és on era. Dissabte visitant Sant Sebastià. Això no atura, però no per jugar davant la Real Societat de tota sa vida, sinó davant la Real Societat B, el seu filial, perquè si no ho sabíeu, està amb la lliga Hypermotion, la segona, vamos. No hem de perdre mai, però, a pesar de ser dubtes que genera el joc de seguit, la il·lusió, la fe i l'esperança. Un bon exemple